0: 12 y 29 minutos, adolescencia lliure de mòbils, con el Consell de Mallorca i los municipios de l'Aro, Consell, Viní, Salem, organizan la Semana del Descanso Digital. En los tres municipios se han organizado hasta el día 10 de mayo talleres, actividades y charlas para alertar de los peligros del excesivo consumo digital, especialmente entre niños y adolescentes. Vamos a abordar este asunto con Sandra Sedano, que es profesora de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, que va a hablar precisamente esta tarde en Can Gelabert, en Viní Salem, sobre pantallas, espejos y consumo. Sandra, ya nos escucha, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Tomando como referencia el nombre de esta iniciativa, Semana del Descanso Digital, ¿crees que somos capaces de autoimponernos ese descanso, un descanso digital?
1: Sí, capaços ho som. Sens dubte. El que passa és que no sé si tenim la voluntat. No sé si, primerament, no sé si som conscients de l'alt consum, no només de joves i adolescents, sinó per part de les persones adultes del que estem fent. Crec que, sempre ho dic, no? A les meves xerrades, haurien de fer-nos una revisió, una autoavaluació, no? I ser capaços de veure l'excés que estem fent nosaltres també, no? De pantalles en general, no només dels dispositius mòbils, sinó de bandes portàtils, ordinadors, tot el tema de la televisió a través de totes aquestes plataformes, no? On poden veure sèries, cine, etcètera. Sí que és possible, clar que és possible, però necessitem molta voluntat i sobretot fer pinya a nivell familiar, a nivell comunitat, a nivell de centre educatiu.
0: Desde luego requiere de voluntad, de fuerza de voluntad, porque somos una sociedad, hablando de niños, jóvenes y adultos, ahora nos centraremos en los jóvenes, adicta a las tecnologías. Es algo que forma parte de nuestra cotidianidad en prácticamente todos los ámbitos.
1: Sí, voy a decir, han de recordar la darrera sentència que hi ha hagut contra Meta. Bueno, ha estat una lota de 20 anys que ha denunciat a Meta, que és WhatsApp, Instagram i Facebook, perquè s'havia creat per crear addicció i l'ha guanyat. O sigui, jo crec que fites com aquestes ens han d'obrir els ulls més que mai. Xarxes están creadas para eso y nos están dejando arrossegar completamente.
0: Hoy en día conocemos perfectamente cuál es la estrategia de estas grandes empresas digitales y lo que pretenden, ¿no? Con los algoritmos. Al final lo que pretenden es que consumas su plataforma, su aplicación, y para ello lo que hacen es generarnos pues esa adicción, ¿no? Al contenido.
1: Sí, sí, lo que volen és la nostra atenció, que estiguem allà i l'algoritme va generant més addicció, més necessitat, que al final s'està traslladant al món, no m'agrada dir real, perquè troc que el món digital també és real, perquè les emocions i tot l'impacte que està tenint és real, però quan ho traslladam al món físic tenim les mateixes conseqüències, no? Aquesta necessitat constant. Aquesta atenció que estan generant les xarxes està llevant els focus d'altres temes o altres coses de la nostra vida, del nostre entorn, molt més importants, no? Sí. Mira, una cosa que potser poden xerrar més endavant, no? Però quan vaig a xerrar amb les nines i les nines de primària, 5a, 6a, 4, m'estan reclamant que els seus pares i mares també estan utilitzant moltíssim les pantalles.
0: Clar.
1: Que deixen ja de mirar-los tant a ells i a elles, que ells i elles, per exemple, una nina a la península me va dir que el dia de l'apagón havia estat el dia més feliç de la seva vida, perquè el son pare i sa mare havien estat amb ella. Claro, i l'atenció aquesta que li estem prestant a les xarxes, que les xarxes ens estan reclamant, l'estem deixant de banda amb els nostres, no? Amb la gent que ens envolta.
0: Actualment, hablar de consum digital es directamente hablar de abuso, abusamos de los entornos digitales, del consumo digital.
1: A veure, jo sempre penso que no ens hem d'oblidar de la part pràctica o positiva de la tecnologia digital. És veritat que ens ha facilitat molt la vida, en molts aspectes, no? Poden ser molt més pràctics. Però crec que tampoc ens han educat per fer un bon ús, sincerament. I no ho dic com a culpabilitzar ni assenyalar-nos de lo malament que ho han fet, jo crec que al principi, fa uns anys, quan ens varen dir vinga, anem a llevar llibres de test des de les escoles i anem a posar Chromebooks, per exemple, no? Sí. I varen pensar, moltes amipes, no? Que bé, mira, no hauran d'anar carregats, aprendran, s'educaran en tecnologia digital, però clar, qui m'ho ha ensenyat en els referents d'aquest nins i aquestes nines? Sí. Ningú. Sempre ha anat una mica amb aquesta bona voluntat de voler agafar el millor de la tecnologia, però sense saber que aquesta tecnologia estava feta moltes vegades per captar-nos, no? Mm.
0: Pero hay algo mucho más razonable que nos tiene que pues eso, invitar a la reflexión, y es que hoy por hoy está altamente documentado que el consumo excesivo de las pantallas provoca serios riesgos en el desarrollo cognitivo de estos niños y jóvenes. Y esto se está viendo ya en las aulas, retrasos en el aprendizaje, en sus propias habilidades sociales, en el desempeño que le ponen, ¿no?, al desarrollo escolar, incluso problemas de conducta, ¿no? Y eso está pasando ahora mismo.
1: Sí, els estudis diuen que un de cada tres joves fa un ús problemàtic de les xarxes. Des dels 10 anys se fa un ús quotidià, no?, dels dispositius, encara que no sigui propi, l'utilitzen de manera habitual. El 9% passa més de 5 hores al dia connectat a les xarxes, i puja durant els caps de setmana d'un 20%. Claro, quan tenim un 75% de nens menors de 2 anys sobreexposats a les pantalles, quan la Societat de Pediatria t'està dient que 0 pantalles de 0 a 6, consciència social? Zero? Aquesta percepció del risc la tenim realment? Claro, ara estem veient les conseqüències. A nivell cognitiu, o sigui, a les escoles ens estem trobant una manca de comprensió lectora, no? O una manca d'autocontrol i impulsivitat, aquests problemes que hi ha en els patis o a les mateixes aules que provenen de qualque conflicte que s'ha tingut a les xarxes, la manca de concentració, el dèficit d'atenció, la retenció de la memòria, aquesta necessitat de dormir, de descansar, que no s'està produint, no? Com venen, arribes al dematí a un institut i 3 o 4 estan dormint damunt la taula perquè s'han passat tot el vespre o en videollamada o jugant o el que sigui, no? I m'ho anàvem als més petitons, aquest problema de llenguatge que detectam. Torno a repetir, la manca de concentració. Però clar, jo me demano, bueno, la gent que mos dedicaven a això mos demanam aquests problemes de llenguatge que tenen els nins i nines de 3 anys, per exemple, quan arriben a l'escola, no és per l'ús propi de pantalles. Serà que estan en un entorn en el qual no s'està generant cap referent lingüístic per a ells, no? Perquè aquests adults estan tot el dia enganxats a les xarxes. Mira, un exemple molt pràctic, d'acord? Mira quin dol, però quin exemple més pràctic. Vinga, me'n vaig amb la meva filla o amb el meu fill a comprar roba, necessito comprar-se el que sigui. Me'n vaig, anem a passejar, caminant pel carrer, anant comentant, xerram, compartim, ens movem. Vale, ara trasllada això a... Mira, me fico en el mòbil, no li dic res a ningú, me poso a tecletjar, compra i adiós. O sigui, aquest espai meravellós de compartir aquell moment, el fet de comprar, jo què sé, uns calçons, de manera tan immediata, t'està llevant tantes coses, que clar, aquests són els referents que estem generant per als nostres fills i les nostres filles, també, eh? Ara, una cosa que m'estic estenent aquí amb el tema de les famílies, que no són les úniques responsables ni les... El foc no ha d'estar amb elles, tampoc. Tenim aquí unes empreses irresponsables completament que no s'estan encarregant de lo que han de fer, de lo que s'han d'encarregar, no?
0: I hablabas, per exemple, otro ejemplo, la comprensió lectora.
1: Des del moment que estan acostumats a molta imatge, molt de color, molta llum, titulars breus, molt de vídeo, no?, que t'explica coses, aquesta capacitat de concentració en la lectura i en poder fer una anàlisi de lo que estàs llegint, de lo que te volen dir en aquella notícia, en aquell test, això és el que està perjudicant, no? Que te quedis amb el titular, que quedis amb el titular, i a més que te quedis amb el discurs d'una persona que no saps ni qui és, ni de on surt, ni en què se basa el seu discurs. A les aules de l'ESO i de batxiller feim una feina amb els joves i les joves sobre el desenvolupament de la capacitat crítica. Quan me rebaten coses que jo dic, m'encanta, perquè clar, els diuen, mira, a lo millor jo no ho sé, de on has tret aquesta informació, digues quina és la font,
0: clar.
1: De on has tret aquestes dades. Clar, quan se queden callats o callades, és el moment de dir, escolta, que tenim molta informació, però hem d'aprendre a seleccionar-la. No ho estem fent. I a partir d'aquesta també necessitem qüestionar-nos-ho tot amb arguments. Anem a desenvolupar la capacitat crítica, per això és lo fonamental. Jo crec que és un dels aprenentatges que hem de posar, que hem de desenvolupar més, no? Que hem de posar més en marxa les escoles i instituts.
0: Claro, es que ese espíritu crítico al que ahora hacías referencia es no tienes razón, pero no sé por qué. No,
1: i sorprenentment te trobes el mateix discurs no a tots els joves, ni a totes les adolescents i adolescents. Però, per exemple, el discurs aquest de existeixen 300 lleis que li donen, que beneficien les dones. I dius, de on t'has tret aquesta dada? No només a un institut, i no només a Balears. És que companyes de la Península i de Canàries també m'ho estan dient, que un o dos, de vegades, a una aula que te diu això, i dius, d'on t'has tret aquesta? Quines 300 lleis me les pot dir? Perquè jo no m'estic enterant i me les vull saber quines avantatges tinc jo, no? Com per ser dona. I allà és quan queden callats, no? O veus la font i dius, amén, anem a averiguar qui és aquesta persona, què fan, a què se dedica, què ha estudiat, quina investigació ha fet, etcètera.
0: Sí, no, i además és molt peligroso i després salen, bueno, estudios como, o estadísticas como las que publicava recientemente o en los últimos meses el INE o el CIS, que decían eso, ¿no? Que muchos jóvenes, un número alarmante de jóvenes consideran que el feminismo, por ejemplo, ha llegado demasiado lejos, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Es peligroso porque el acceso a los entornos digitales es verdad que abre la puerta a estos otros peligros que ahora estás comentando y que tiene que ver con eso, ¿no? Con informaciones falsas, con la misoginia, con el acoso, también con el acceso temprano a la pornografía, que además nos habla de consecuencias muy reales en las conductas de estos jóvenes a nivel afectivo sexual. No es solo el entorno digital y el abuso que hacemos de las pantallas, sino lo que hay ahí dentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la pornografía, creo que, bueno, arrel de l'estudi que varen fer a la UIPC Bedona, juntament amb Valentina Milano i en Lluís Ballester, ja va quedar clar, no?, que necessitàvem posar-nos ja les piles amb aquest tema. De fet, jo crec que la pornografia, han de tenir clar el concepte actual de pornografia, perquè a lo millor la gent de la meva generació o més jove pensa que la pornografia és la típica escena aquesta que del butanero, punto suspensivo, no? No, la pornografia està per tot. Vivim a una cultura pornificada. És a dir, que qualsevol sèrie de televisió, anunci, notici, testa, novel·la literària actual, podem trobar pornografia, podem trobar referències, podrem trobar, referències directes a la pornografia. Jo sempre poso l'exemple, no?, de com hi ha camisetes i tovalloles per les zones turístiques de qualsevol banda d'Espanya, que fa referència a Pornhub, no?, per exemple. Un nen o una nina petita que veu aquesta paraula i no li expliques què és perquè no té l'edat adequada i tampoc saps molt bé com ho li ha d'explicar, agafarà un dispositiu i se n'anirà directament. O les lletres de cançons són autèntiques escenes de pornografia. Per tant, estan accedint a la pornografia a través d'aquestes lletres de cançons. No sé si m'explic. Sí. No és només això. Ja no te dic a través de les xarxes socials, de grups de Telegram, de comunitat de WhatsApp, a través de YouTube, de Twitch, de lo que sigui, no? Que han de canviar el concepte de porno, que no és aquell de... que vayem abans, no? O que se vaya abans.
0: Que también, que además cosifica y además representa la sexualidad de forma violenta.
1: Com s'està malinterpretant la sexualitat, com s'està banalitzant, com no se li dona importància i com s'està confonent sexe amb violència. Perquè les xarxes estan carregades de violència sexual. I no ens oblidem de l'abús sexual infantil, la infància infantil i adolescent, a través de les imatges, no? És vera que la legislació està avançant molt en aquest tema, està protegint el màxim possible a la infància, però és vera que les empreses també estan trobant sortides per seguir fent de les seves, no? Mm. Recordeu aquella investigació que va fer The New York Times arrel d'un cas d'una lota que li havien robat una d'aquestes plataformes, un vídeo, un de cada quatre vídeos porno conté imatges de menors, un de cada quatre. Per tant, és per preocupar-nos, no? Perquè sí, violència sexual, però ojo, abús sexual infantil i adolescent, explotació sexual infantil i adolescent.
0: Ayer mismo, tres menores fueron detenidos por un presunto caso de agresión sexual en un centro escolar. Tres menores.
1: Aquí, ¿eh? Aquí.
0: Sí. Utilizas una palabra en la charla que vas a dar esta tarde que es muy interesante porque incluyes la palabra espejo. Hablas de pantallas, espejos y de consumo. Es muy importante, ¿no? Esos miralls, porque también generan un impacto en estos jóvenes, ¿no? El espejo como en el que nos vemos, en el que tenemos que vernos más guapos, más delgados, más sexualizados. ¿Cómo es este? ¿En qué espejo nos estamos mirando? O sobre todo, niños y jóvenes, ¿de cuánto deformado está este espejo?
1: Si referents seus són aquelles persones que veuen a les imatges de les xarxes socials, o sí, de les xarxes socials, s'inclou tot, i no tenen altres referents vàlids, aquí estic generant també una necessitat d'estar comparant-se constantment amb aquestes persones que tenen de referents. Jo vull ser com ella. A nosaltres també ens passava d'adolescents, evidentment, és una part, no?, la pressió social, la pressió de grup, el grup d'iguals. El que passa és que aquí està tot viralitzat, tot se'n va més enllà, i si no entres dins d'aquesta roda, de què manera te pot protegir, no, aquesta roda? Com pots no formar part d'aquest grup? Les xarxes són un mirall, i són un mirall a tots, en tots els aspectes. Han xerrat de la pornografia a nivell de relacions sexuals, i ho posen entre cometes. I si el 32% de joves diuen que tenen una necessitat de mostrar una vida perfecta a les xarxes socials, és perquè volen ser com aquests referents que els estan mostrant aquesta vida real i aquesta vida perfecta, no? Sí. Aquesta sensació de que tot és perfecte a través dels filtres, aquest matxaque constant. Tenim un 60% de joves que estan insatisfets amb el seu cos, perquè les nines estan sexualitzant, les estem sexualitzant. I els nins estan assumint que les nines han de ser així com estan veient a les xarxes, no? Però la indústria va més enllà, no quedarà només en les nines, anirà també cap en els nins, i està generant aquesta cultura del gimbro, d'haver d'estar també amb aquests músculs tan mega desenvolupats, i bé, totes aquestes modes que hi ha ara que sembla les venen com a salut, com a benestar, però realment perjudiquen més que altra cosa, no? L'ús de filtres i edicions de fotos ha augmentat un 25% de dimorfia corporal, és a dir, no està content amb el teu cos. Tenim trastorn de conducta alimentària cada vegada més. Han augmentat moltíssim el nombre de nens, joves adolescents, homes, amb trastorns de conducta alimentària, no? Aquesta constant validació externa és el que està provocant. I com les nines estan volent ser dones, no? Amb aquests maquillatges, amb aquest skincare de cada matí, que s'han de posar crema antiarrues, crema antiojeres. Posa't un hidratant si vols posar-te alguna cosa, però com els està venent la indústria? I tot això, el risc per la salut, per la salut mental que comporta, no? Juntament amb el consumisme, que també és un altre aspecte que està generant molt tot aquest món digital de la xarxa. Mm.
0: Es cierto que esa búsqueda de validación externa, yo creo que todos la hemos podido sentir, ¿no? En determinado momento de nuestra vida, la adolescencia, ¿no? Es un momento de autoconocimiento,
1: sí,
0: en fin, de explorar un montón de cosas, aparecen complejos. Es decir, no vamos a negar, esto no lo ha traído el entorno digital, pero
1: sí,
0: con otra dimensión que lo convierte en más peligroso, claro.
1: Pero viralizad, claro.
0: Claro. También los defectos, ¿no? Y ahí es cuando aparece también el acoso, que tampoco nace con las redes sociales, pero es donde se amplifica.
1: Claro, abans l'assetjament escolar era dins l'escola, sorties de l'escola i encara que sorties afectat o afectada, s'acabava. Ara continua a nivell, bueno, digitalment, continua virtualment, aquest assetjament.
0: Claro, y puede ser mucho más numeroso, porque desde el anonimato, claro, esa valentía, ¿no?, que nos da el anonimato, sobre todo para el odio, En fin, y mucha pedagogía es lo que hay que tener, porque, bueno, precisamente esta iniciativa que habéis puesto en marcha, en la que vas a participar esta misma tarde, es muy importante hablar de esa prevención en centros escolares, las familias, estar muy atentos, ¿no?, como sociedad, porque realmente el entorno digital existe, los peligros están ahí. Y a nivel de legislación es muy complicado intervenir. Por lo tanto, lo que nos queda es la otra parte, ¿no? Hacer mucha pedagogía y mucha educación, y ahí estará la prevención.
1: Clar, tota la part legislativa estan treballant molt a nivell mundial, a nivell europeu, a nivell, bueno, ja veiem Austràlia, França, Regne Unit, Espanya mateix, m'ho han volat les piles, però hi ha moltes, moltes traves. Per tant, com a famílies, com a societat, què podem fer? Bueno, pues això, molta pedagogia, fer molta pinya, fer iniciatives com aquesta que hem posat en marxa a Binissalem, i ho torno a repetir, molta autocrítica, molta revisió de nosaltres mateixos i un apagón. Necessitem un apagón.
0: Ostres, sí.
1: Jo crec que sí, que necessitem un apagón per la nostra salut mental, per la de tota la societat, perquè, per exemple, el tema de no posar-nos d'acord, el tema de la polarització, de la societat, de no arribar a un consens. No els estem ensenyant a arribar a consensos, perquè nosaltres tampoc estem arribant a consensos. També ho està promovent molt les xarxes socials, no? Ja eren les xarxes socials, l'ús dels dispositius. Per tant, què està en les nostres mans? Què podem fer nosaltres? Pinya, família, centres escolars, i revisar-nos com a adults per poder donar resposta a els nostres infants, que són nosaltres, les persones adultes, les responsables, les que tenim la capacitat crítica, les que tenim la presa de decisió més envolupada, no?, que els nostres infants.
0: Me uno mucho a tu propuesta, autocrítica y apagón. Nos vendría muy bien a todos, y te hablo desde la adicción a las pantallas, porque creo que nadie está a salvo, y
1: nadie.
0: Como adicta a las pantallas, estoy muy a favor de hacer, sería muy beneficioso apagar las pantallas, y
1: para aunque sea temporal.
0: Sí, después echarlas de menos y volver, pero poco a poco y de otra manera, porque realmente, claro, la preocupación ahora y lo que nos preguntamos es reversible, porque hemos hablado mucho del daño, ¿no?, que ya está haciendo, que ya es evidente. ¿Cómo se revierte? Porque estamos hablando del daño en el desarrollo cognitivo de niños y jóvenes, estamos hablando de adicciones, de problemas graves de salud mental, de conducta alimentaria. Es un rastro muy potente y muy dañino. ¿Es reversible teniendo las herramientas que tenemos hoy por hoy?
1: Es difícil, pero no creo que sea imposible. Hombre, hay casos que sí, que ya lo digan, las expertas en salud mental, que arriban tarde, que en muchos de casos no hay marcha enrere. Me sabe muy de greu dir-ho, això.
0: Es la realidad.
1: Es verdad que es muy potente. Per això ens hem de posar ja en marxa, però és una emergència i, com se diu, és un tema de salut pública. Necessitem ja un pacte. Un pacte, perquè és que ens està perjudicant a tota la societat, i especialment als nostres infants, que són els que han d'estar més protegits.
0: Sí, des de luego són el col·lectiu més vulnerable, ¿no? I també està a nostra mano ver esa vulnerabilitat, entenderla, identificarla i actuar.
1: I deixar de culpabilitzar-los, assenyalar-los,
0: claro,
1: i dir que són els culpables de tot el que està passant. Aquests adolescents, aquests nins i nines, tenen uns responsables adults i som nosaltres. I som nosaltres els que hem de posar fil a l'agulla, com se diu.
0: Pues esta tarde lo vas a intentar una vez más, posar fil a l'agulla en esta charla. Sí. Pantalles, miralls i consum. M'agrada molt el títol d'aquesta conversa, charla que faràs avui a Hora Baixa, Can Gelabert, sí, a Vinyi Salem, dentro d'aquesta iniciativa fantàstica que nos habla del descanso digital. La verdad es que suena placentero, incluso. Sandra Serrano, sí, professora de Pedagogia i Psicologia a la UIP, gràcies, i gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Y otra de las iniciativas de esta Semana del Descanso Digital tiene que ver con los comercios de estos tres municipios, Consell, Alaró y Vinyi Salem. Este viernes pondrán en funcionamiento la campaña Aquí pots telefonar. De esta manera, los comercios se suman poniendo a disposición de los menores teléfonos en los establecimientos para que puedan llamar, en caso de necesitarlo, a sus padres o a persona o a la persona cuidadora. Vinyi Art, en Vinyi Salem, es uno de estos establecimientos y nuestra compañera Sonia Trujillo ha podido hablar con ellos. Buenos días.
2: Buenos días. Sí, Vinyi Art es un taller de expresión plástica en Vinyi Salem y uno de estos establecimientos que pondrá su línea de teléfono a disposición de los jóvenes que lo necesiten. Aina Cardona es la propietaria del local y además una de las madres que forma parte de la iniciativa Adolescencia Libre de Móviles. Se adhieren para cubrir una necesidad que detectaron entre los padres.
3: S'ha vist que se donen mòbil per raons de dir, és que el meu fill quan està en el parc, si se vol quedar una estona més a jugar, m'ha d'avisar perquè jo he de saber on està. Hi ha una preocupació de les famílies de controlar els seus fills. Per tant, se va pensar que una idea que podia donar solució en aquesta necessitat era que els infants, quan estan per el carrer del poble, puguin anar a qualsevol comerç, trobar un telèfon mòbil, ja que avui en dia no existeixen les cabines telefòniques d'abans, que un lloc on poguessin disposar d'un telèfon per avisar sa mare o no es pare, qui fos necessari, perquè per no haver de tenir aquest aparell.
2: No dispone de una cifra exacta del número de establecimientos que se han adherido porque lo coordina el ayuntamiento de cada municipio, pero en Vinyi Salem, en principio, dice que todos se han sumado a la campaña.
3: Donaran un adhesiu a cada comerç i els infants, que encara se'ls ha d'explicar, i a les famílies, és una campanya que està començant, i esperem que tingui bona rebuda, que tindran un adhesiu i els infants sabran que allà poden demanar, és a dir, entraran i demanaran, puc telefonar a mon mare, a mon pare, i aquell comerç té el compromís d'oferir un telèfon, segurament serà mòbil o un fixe, perquè aquell infant pugui posar-se en contacte amb qui necessiti.
2: Cardona, como decimos, es una de las madres que forma parte de la iniciativa Adolescencia Libre de Móviles.
3: La idea principal és evitar donar un mòbil abans d'anar a l'institut, per nins menors de 12, de 13, de 14 anys, perquè hi ha nins amb 8 anys que ja tenen un mòbil per aquesta raó. I pensam que això és que no ho estem fent gens bé. Pensam que la mesura de donar un mòbil a un menor és contraproduent per tots els efectes negatius que tindrà la seva vida, tant social com familiar, com és tan dolent tot el que està passant, que està demostrat a nivell científic i del desenvolupament del cervell, que és el que s'intenta, aquesta campanya intenta prevenir que els infants no tinguin un mòbil a edats avançades, perquè s'està xerrant de que abans de 16 anys no s'hauria de tenir un mòbil.
2: En su caso tiene dos hijos de 11 y 15 años. Ninguno de los dos dispone de un teléfono inteligente.
3: Jo, particularment, tinc una filla d'11 anys i un nen de 15. I pues, ho tractem amb normalitat. No tenen mòbil cap dels dos i viuen normal. O sigui, algun cop sí que me diuen, és que jo no te puc avisar o tal. Però ho anem gestionant de dir, bueno, pues, li demanes a un amic, li demanes quan se'n van al poliesportiu, és que està ple de persones adultes que tenen mòbil si necessita alguna cosa, i ells se saben el meu número de memòria i me truquen. I no hem trobat una necessitat imperiosa de tenir un dispositiu mòbil en aquestes edats.
2: Y solo decirte, Esther, que este viernes 8 de mayo los niños y jóvenes pegarán estos adhesivos en todos los establecimientos desde los que se podrà llamar.
0: Aquí pots telefonar a esta iniciativa fantàstica que de momento se acogen en Consell, Alaró i Binissalem. Gràcies, Sònia. Llegamos a la 1 de la tarde.
4: ¿Ganas de sol? ¿Ganas de isla? Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Ibiza desde solo 65 euros en balearia.com. Balearia.
5: Es la 1 mediodía en Canarias. El gobierno prevé aprobar 179 iniciativas en este 2026 pese a la falta de mayorías que, entre otras cosas, le ha impedido presentar los presupuestos generales del Estado. Lo está anunciando hasta ahora el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Adrián del Pozo, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Son en concreto 48 leyes entre orgánicas y ordinarias que necesitarán el aval del COA a las cámaras y 131 reales decretos que no tendrán que convalidar. Casi 180 iniciativas que el gobierno quiere sacar adelante este año. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
7: Significa que esta legislatura suma y sigue. Demostramos la voluntad de que se siga transformando la realidad desde el Gobierno de España. Este es el penúltimo plan anual normativo que va a aprobar este Gobierno. Nos queda el plan anual normativo del año 2027.
6: El optimismo del Gobierno al presentar así este plan choca con la fragmentada realidad parlamentaria que hace que no hayan podido presentar los presupuestos generales del Estado. Además, el Ejecutivo ha presentado el informe de ejecución del plan del año pasado, un balance que revela que solo se han aprobado un tercio de las iniciativas comprometidas y la mayoría, un 46%, siguen en tramitación.
5: Además, el ministro Óscar López acaba de anunciar la oferta pública de empleo para este año. Son 37.000 plazas. Crecen un 42% las destinadas a puestos para tecnologías de la información y la comunicación. Es la primera vez que se crean en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos.
8: Tiene sobre todo una gran prioridad. Y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Vamos a transformar el empleo público, pero vamos a seguir creando empleo público.
5: Mientras, el Ministerio de Sanidad ha emitido un comunicado explicando que está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación del crucero en el que se ha producido un brote de antivirus y en el que han muerto 3 personas. Sobre lo explicado esta mañana por la OMS, que ha informado de que el plan es que este barco se desplace a Canarias, el gobierno apunta a que

0: Pues ya está por aquí el sociólogo, expresidente de l'OCB, Joan Miralles. ¿Cómo estás?
1: Molt bon dia.
0: És que ara parlàvem perquè algunos lo recordaran, pues ha sido muy reciente, celebrábamos los 40 años de la llei de normalització lingüística la setmana passada des de Can Alcover i nos acompanyó Joan Miralles, pare, i li estava contando a Joan Miralles, hijo, la experiencia. La verdad que fue un honor compartir con él charla, sabiduría y sobre todo experiencia, ¿no? Porque es muy lúcido ver, ¿no?, de dónde venimos, ese consenso, esa unanimidad, una ley de normalización lingüística con un gobierno de don Gabriel Cañellas entonces, y ver pues cómo están y dónde las derechas ahora mismo, ¿no? Un Partido Popular que cede ante Vox, la ultraderecha de Vox, y con unas elecciones ya a la vuelta de la esquina, y veremos qué pasa, ¿no? Y estaba Joan mostrándome su preocupación ara mateix.
1: Sí, evidentment, és molt preocupant la situació, i més de cara en el proper govern, no? On Vox ja ha manifestat que el tema lingüístic serà una prioritat, però no per fer avanços, sinó per fer retrocessos. I jo, aquí, una petita reflexió. Jo, durant el conflicte educatiu que acabava durant la legislatura d'en Bauçà, formava part de l'Assemblea de Docents i del Comitè de Vaga, i és cert que quan en Bauçà va perdre les eleccions, va haver una certa relaxació generalitzada. És a dir, ens pensaven que s'havia aconseguit aturar, en aquest cas, en Bauçà, que tenia una fixació contra la llengua, i tot el que això representava, no? Però malauradament la llavor estava sembrada, i jo crec que aquests 8 anys que va haver entre la caiguda d'en Bauçà i l'entrada del nou govern de la Marga Provenç, condicionada per Vox, no se varen fer les passes que pertocava, i jo crec que en part ara pagant les conseqüències d'una cosa i de l'altra.
0: La tibiesa d'un govern d'espacte, podríem dir, de, bueno, un govern d'espacte que veníamos de José Ramón, de la legislatura de José Ramón Bauzá, de ese tratamiento integral de lenguas, que sacó, recordamos, a 100.000 personas a la calle, algo nunca visto en nuestra comunidad autónoma, contra el TIL. Hizo mucho daño al gobierno de José Ramón Bauzá esa postura que tenía con respecto a la lengua. ¿Y crees que no supimos, que no supo la izquierda, las izquierdas sembrar para tener ahora pues más herramientas y que fuera más estable y más difícil de desmontar?
1: Sí, home, evidentment, el pacte de progrés va tenir una responsabilitat perquè va governar durant 8 anys i la llengua la va tenir dins un calaix. Això és així, i jo crec que ara hi ha una major consciència lingüística per part de tothom, no? De que aquests 8 anys van ser uns anys, no vull dir perduts, però on no, ni tan sols se va recuperar allò que s'havia perdut. No va haver grans campanyes de normalització lingüística, no va haver grans avanços en àmbits com el comerç, la restauració, l'educació, en fi, pràcticament tot va quedar aturat. Sí que se van derogar algunes lleis i se van fer passos tímids per mirar de tornar en el punt de sortida, però ni tan sols se va arribar en això, no? I evidentment el govern de la Marga Provenç, condicionat per Vox, ha significat significa un retrocés en moltes coses que tímidament s'havien aconseguit els darrers anys de la legislatura de la Francina Mombal.
0: I la reacció de la societat mallorquina, ara jo recordava, no?, esas 100.000 persones que salieron a la calle apoyando al sector educativo principalmente, no?, que lideró pues muchas jornadas de vaga, de huelga, y también estas manifestaciones, las más multitudinarias que recordamos, y de repente seguimos viendo, asistiendo a ataques a la nostra llengua y no estamos en la calle.
1: Bueno, això jo ho matisaria. Aquest cap de setmana, per exemple, hi ha hagut Escorre Llengua, que ha estat un èxit, i de fet, jo crec que des de fa 3-4 anys tornava un major sentiment entre la ciutadania d'aquesta necessitat de sortir al carrer i manifestar la indignació cap a aquests retrocessos que a poc, en pluja fina, se van produint. Ara bé, és cert que...
0: No és un judici directe, claro, el Correllengua, la Campallengua, és cierto que l'èxito de la convocatòria està ahí i nos habla de éxito a favor, ¿no?, de proteger, de garantizar el uso de esa nostra llengua, a favor de la lengua, pero definitivamente estas manifestaciones de las que estamos hablando eran contra unas políticas específicas que nos hablaban de ataque directo a esa llengua, ¿no? Eso está costando más verlo.
1: Sí, potser faltaria més contundència en aquest sentit per part de tots de deixar ben clar que encara que el govern de Marga Provença estigui tractant de fer veure que és ella qui atura els atacs de vots i que la cosa podria ser molt pitjor, la realitat és que hi ha alternatives en aquest pacte de Partit Popular i Vots. I el que és pitjor, és a dir, poc a poc se van fent retrocessos en matèria lingüística que com més va, més difícil són de revertir. I en aquest sentit és important ser conscients de que, per desgràcia, i dic per desgràcia perquè a tots ens agradaria viure en una normalitat i no haver de discutir aquest tema cada dos per tres, jo m'agradaria viure en normalitat i aquest tema aparcar-lo de bon de veres, però per desgràcia, si no traiem el tema a debat, si no fem avanços, en definitiva fem retrocessos. És a dir, no avançar a retrocedir.
0: Clar, pues sí, es que las posiciones entre ellas, el silencio es una postura.
1: Exacte.
0: O sea, no fer res... Es Femolt. Por cierto, en política, te hemos visto en el PI, propuesta por las Illes, y ahora me explicaba Joan que están en ese camino hacia la coalición para Mallorca, de cara ya al próximo periodo electoral. ¿Qué papel pretendes jugar o estás solo en este camino?
1: Bé, jo em considero una persona més de país, o quan dic de país, una persona que estima la seva llengua, la seva cultura, és a dir, estima el territori, estima Mallorca, la seva gent, i sempre mir d'ajudar des d'on puc. Però realment, encara que siguis coordinador del PI, no som un home de partit, en el sentit de que el partit polític per jo són una eina més com poden ser altres tipus d'institucions, entitats, associacions, etc. El que sí que per jo és molt important, però, és que aquest espai polític que representa el PI, i no només el PI, sinó aquest mallorquinisme més de centre o més transversal, tingui representació per evitar precisament escenaris com els que estan vivint o els que poden venir a les properes eleccions. Per això que per part meva ajudar a que en aquest projecte surti endavant, però sobretot amb aquest objectiu de que aquests consensos que deia abans, que ara estan en entredit, i sobretot aquests avanços que tan necessaris, i no només en matèria lingüística, també en matèria de finançament, en matèria d'autogovern, no només no se posin en entredit, sinó que continuïn avançant pel bé de tots.
0: Y lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos visto en anteriores periodos electorales, ¿no? Es muy clara la propuesta para las Illes con respecto a Vox. ¿Entraría en un gobierno Partido Popular Vox? La coalició per Mallorca?
1: No, de cap manera. És a dir, amb vots no se pot, és a dir, no se pot fer, no se pot arribar a un acord de govern amb un partit que va en contra de tot allò que representa coalició per Mallorca. És a dir, seria absolutament ingovernable.
0: No, lo digo porque ahora Vox no está en el gobierno balear, no está en el govern, pero de alguna manera influye mucho en las decisiones del Partido Popular, que sí que está gobernando.
1: Clar, clar, és que, és a dir, no està en el govern, però governa. És a dir, pot ser, l'escenari encara pot ser pitjor, i estic convençut que així serà, és a dir, ara estan visquent els inicis del que Vots vol posar damunt la taula la propera legislatura, però evidentment aquest govern del Partit Popular està fortament condicionat per Vots, i si no s'atura, si no se li tornen els peus, evidentment continuarà avançant i a poc a poc aniran retrocedint, amb unes conseqüències que encara no sabem fins on poden arribar, però evidentment no seran positives.
0: Vamos a hablar de películas. ¿Te ha costat moltíssim? Porque no os puedo explicar la cantidad de títulos. Nos pasa siempre en cosas similares, ¿eh? Nos dicen 5 películas, es más a poc. Pero ¿nos has enviat un caramull de títols?
1: Bueno, jo he dit...
0: Espectacular.
1: Jo m'agrada...
0: Extraordinari.
1: Sí, m'agrada el cine. No me considero una persona molt mitòmana, però sí que m'ha fet gràcia que quan anava fent la selecció me sortien molt de títols d'anys 70 i 80. M'ha sortit una bona bastant boomer, que dirien les meves filles.
0: I no va bé.
1: I sí, és cert que quan comences a pensar sempre te surten pel·lícules noves que jo he mirat de triar un poc per el significat que tenen, és a dir, perquè evidentment triar les 5 que m'agraden és complicat, però sí, he fet una selecció de pel·lícules que tenen algun tipus de significat per
0: clar, jo. És que elegir 5 hace que sean las perfectas para ti. I la primera de totes és una pel·lícula rodada íntegrament en català i que se llevó nada más y nada menos, además un director de Mallorca, Agustí Villoronga, 9 Goyas.
2: Hay que alejarse de los vencidos como se aleja uno de la peste.
3: ¿Se te ha caído esto?
2: Como se aleja uno de la peste. Vae victis, que significa ay de los vencidos. Los vencidos no tienen derecho ni a una pequeña nota a pie de página en el gran libro de la historia.
0: El cine histórico, ¿te agrada? ¿Sientes que refleja la historia de...?
1: Bé, aquesta pel·lícula...
0: Aquesta és pànegra.
1: Sí, jo, aquesta pel·lícula jo he de dir que me crea un sentiment contradictori, perquè d'una banda, evidentment, m'agrada que se parli de la Guerra Civil i del que va significar, però és un període històric que me'n mou molt la panxa. És a dir, de fet, vaig tenir una temporada quan tenia 15 anys que llegia molt sobre la Guerra Civil i va haver un moment que em movia l'estómac, i encara ara me remou molt, però crec que és necessari.
0: I el cinema de Agustí Villoronga?
1: Sí, bé, evidentment.
0: Seguidor?
1: No te sabré dir tots els títols, però sí que m'agrada. Sí.
0: Agustí Villoronga, aquí le hemos definido de millones de maneras, es un director que sale mucho, evidentemente, es uno de nuestros directores, ¿no?, más importantes, además en lengua catalana, y es verdad que nos ha llevado, ha contado muy bien la oscuridad, pero bien contada, ¿no? Es como poner luz, a vegades el cine fa d'aquestes coses, y yo creo que Agustí Villoronga tenía que poder, ¿no?, de contarnos una historia probablemente con mucha oscuridad, ¿no?, y de periodos... pues muy traumáticos.
1: Muy traumáticos, sí.
0: Muy bien contados, ¿no? Que te encogen el corazón. Mm. Este es un poco... Bueno, para mí Panagre es això, ¿no?
1: I ara... Sí, és una pel·lícula que és un drama. Vull dir, tot el que passa és terrorífic. Es terrorífic.
0: Vamos a cambiar de registro, porque claro, ahora saltamos a...
1: No son muy optimistas esas películas que he triat, ¿eh?
0: Sí, de momento dan benísimo. Nos vamos ahora con La Naranja Mecánica.
4: Ya era el día siguiente, hermanos. Y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos.
0: Pues ahora ya sí, ya entramos en el Joan Miralles de los 70, que era el más cinéfilo, o lo millor.
1: No, passa que aquesta pel·lícula jo la vaig veure quan feia la carrera de sociologia.
0: Uau.
1: I clar, era una pel·lícula que me recordo que me la va dur un company de pis i me va impactar moltíssim, me va agradar moltíssim. És una pel·lícula que la van debatre molt, evidentment parla molt del conductisme i a nivell sociològic dona molt de joc i van disfrutar molt veient-la.
0: Claro, es que, bueno, Kubrick nos lleva hasta, bueno, una situación muy extrema, ¿no? De conductual y claro, y esa naranja mecánica que aparece como, ¿no?, el corrector.
1: Exacte.
0: Muy violento, claro.
1: Es muy violento, es muy violento.
0: Y genera muchos dilemas, ¿no?, morales.
1: Obre molt de debats, sí. Que com deia abans, clar, quan ets sociòleg i estàs fent la carrera de sociologia, pues, tots aquests temes constantment surten damunt la taula. I me record que quan la vàrem veure això m'ha impactat moltíssim perquè no l'havia vista i després d'aquesta pel·lícula vàrem estar debatent en el meu pis, que era un pis on solia haver-hi molt de debat, i havia, a més, anàvem passant persones que després han tingut certa rellevància política, com per exemple en Leire Pagín, me record que també de vegades era company de sociologia i de vegades venia a nostra i fèiem debats.
0: Que curiós, quina anècdota curiosa.
1: Sí, i aquesta pel·lícula va donar molt de joc,
0: I és algo que compartes ara con tus alumnos, per exemple, o l'Antoni Maura?
1: Bé, l'Antoni Maura és que, clar, jo estic en el cicle de superior d'educació infantil, per tant, pot haver debats, ara faig l'assignatura de sostenibilitat i pot haver debats, no tant sobre això...
0: Mira, no, hay otra película, sí, que nos va a venir mejor para hablar de esto. No, pero es importante, ¿no?, que desde lo educativo, ¿no?, a veces el cine nos abre mucho la cabeza, ¿no? Bueno, a veces nos explota, si es Kubrick nos explota un poco,
1: pero
0: más que...
1: documental, bé, Kubrick és que tampoc no totes les pel·lícules, però tot lo que he dit seu... M'encanta.
0: Perquè te deixo pensant.
1: Exacte.
0: Que és lo que, claro, desconocía exactamente la asignatura, pero es verdad que el cine, que tal vez este cine de los 70, los jóvenes dicen, uff, este cine de que mal fet.
1: Però, després,
0: però creo que permite mucho.
1: No sé, la meva filla va veure la pel·lícula l'altre dia i li va encantar.
0: Quants anys té la teva filla? La
1: meva filla té ara fa 16 anys, d'aquí una setmana, i quan la va veure es va sorprendre moltíssim, perquè és cert que de vegades pot ser un poc reàcia a veure les pel·lícules que ja m'agraden, però aquesta precisament li va agradar molt.
0: I per què li va agradar? Què te va dir? És que m'interessa ara, claro, 16 anys actuals.
1: Bueno, jo crec que és una pel·lícula que no passa de moda. És a dir, que podria estar damunt la taula ara mateix.
0: I tant.
1: Evidentment, veurà uns efectes especials que no seran els d'avui en dia, quan pugen en el cotxe...
0: Sí, sí, sí.
1: Però és una pel·lícula que podria, se podria fer ara mateix una versió.
0: No a nivell de, no a nivell tècnic, però sí a nivell de missatge, clar.
1: Exacte.
0: Sí, perfectament. Nos vamos, ara hablava de sostenibilitat i d'estimar el territori, la naturalesa. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula lo define muy bien, El cazador.
3: Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía.
0: Aquesta és una lliçó, diria, no? D'en Kurosawa.
1: Sí, sí. És una pel·lícula d'aquestes que no passa... No, bueno, ara potser ara estic fent un judici de valor molt, molt simplista. No passa res espectacular durant la pel·lícula.
0: No fa falta.
1: No fa falta. És d'aquestes pel·lícules que quan la mires és que no pot deixar de mirar-la perquè està tan ben contada. I el personatge te genera tanta empatia que no pot deixar de mirar la pel·lícula. Me va encantar, i és llarga, de més, és llarga. I també bé, també he de reconèixer que també tot allò que tingui a veure un poc amb aquests països soviètics, com vivien, com condicionaven la vida, també m'interessa molt, perquè encara que jo pugui tenir una part, si voleu, molt social, també en tenc una de liberal, no? I en qualsevol cas els totalitarismes me fan por, no? No vull dir que la pel·lícula sigui de totalitarismes, perquè és un tema que surt molt, molt de refiló, però sí que indirectament tracta temes molt, molt delicats.
0: Bueno, claro, porque además la película nos sitúa en un lugar en las que tienen que hacer unas prospecciones, no sé si arqueológicas o de qué tipo, geológicas, y aparece esta persona absolutamente nómada, ¿no? Con esta lección, que es el cazador, ¿no?
1: Exacto.
0: Y que da una lección de vida y de amor muy profundo, sí, sí. ¿No? Cap a esa natura.
1: Exacto.
0: Y es verdad que, claro, pero al otro lado está el depredador, ¿sabes? Sí. Aunque parezca simple, al lado del nómada que ama la naturaleza siempre está el que depreda.
1: Clar, són unes estructures socials molt, molt, molt marcades que acaben influint una persona que forma part de la natura i
0: segur.
1: Que no, les seves lleis no són les mateixes o no tenen tanta importància per ells, les lleis que podrien regir en els soldats, en els que acaba guiant, com el que serien les lleis de l'ordre natural que, amb els que ell se basa per viure, no? I és curiós perquè ell té una filosofia de vida que tu, quan te'l veus, pot parecer que és una persona molt simple, amb poca instrucció, però té una gran saviesa darrere.
0: Clar.
1: I és una persona que t'atrapa des del primer moment.
0: Pues no nos vamos de los 70, no nos vamos a ir en ningún momento. Además, la vida de Brian.
5: También es derecho de todo hombre.
6: Oh, mujer.
5: ¿Qué fijación tienes con las mujeres? Nos estás distrayendo.
6: Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento.
7: ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan?
6: Yo quiero ser mujer.
5: ¿Qué?
6: Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta.
5: ¿Qué?
6: Es mi derecho como hombre.
8: ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
6: Porque quiero tener hijos.
5: ¿Quieres tener hijos?
6: Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
0: Más 2026. Es del año, es del año 79, esta película.
1: Sí, sí, sí. Bé, jo el Monty Python me xiflen. De fet, estava entre aquesta i Los Caballeros els Caballeros de la Taula Quadrada. Ara va venir un nom en castellà, perquè és cert que la vaig veure en castellà. I la veritat és que me va costar molt decidir-me. La vida de Brian té elements molt bons. Bé, aquest debat que ho he posat és de és totalment actual, no?
0: Sí,
1: el debat
0: sí, sí,
1: sobre,
0: sí, sí.
1: Sobre tot el que tingui a veure amb els món trans, vull dir, i és que passa com amb el que dèiem abans de la taronja mecànica, que vull dir que hi ha pel·lícules que no caduquen, és a dir, l'ànima de la pel·lícula no caduca, és a dir, pot caducar, si vols, l'ambientació o els recursos, però, i aquesta, de fet, crec que ni això, és una pel·lícula que se pot veure avui en dia,
0: sí, sí.
1: I que obri molt de debats, també, els que ve de la Tala Quadrada, quan parlen, hi ha un moment que també parlen de la monarquia, de la república,
0: sí, sí.
1: Que ha estat absolutament d'actualitat.
0: Absolutament, i de fet, con debates... que no estaban en ese momento.
1: Exacto.
0: La sociedad del 1979.
1: Sí, en un transat en ese momento.
0: Claro,
1: sí,
0: imagina't,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Aquesta pel·lícula, en aquell moment, sí. Un país com Espanya.
1: Perdona?
0: En un país com Espanya,
1: sí, Espanya no?
0: Que venia de la dictadura i hablando en estos términos, no? En,
1: sí,
0: en cine.
1: Són converses molt, molt, molt profundes, vull dir, profundes però amb un punt molt, molt, molt divertit.
0: Ja.
1: Són molt divertides, molt divertides.
0: Sí, como solo saben hacer ellos, no?
1: Exacte.
0: Monty
1: exacte.
0: Python.
1: És típic, pues, molt britànic, que se diu.
0: Sí, sí, sí. I que mos fa molta gràcia.
1: Això m'agrada molt, és molt britànic, la veritat.
0: Vamos con la última, saps quina és? Porque claro, dentro de su selección hemos hecho una selección. Saps quina és la darrera que hem triat per acabar? De totes les que havies triat.
1: La del padrí, el padrí.
0: El padrí, eh?
9: Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ya no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café.
0: T'haguéssim traicionat molt, no?, llevant el padrino, una mica...
1: És que també les altres que vos he parlat també m'agraden molt, però és veritat que aquesta és una pel·lícula, bé, una trilogia, que passa el mateix que Anderson Sala, que la comences a veure i no pots treure els ulls de la pantalla. Vull dir, és gent que, per exemple, li pot agradar els Peaky Blinders, no, jo no som molt de pel·lícules de gàngsters. Sí que, per exemple, també m'agrada molt El Golpe, que no és ben bé de gàngsters, però la vaig trobar boníssima. Però la del padrí és que és boníssima, la trilogia. No. També una altra pel·lícula que la meva filla, quan l'ha vista, li ha encantat.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Això s'assembla molt a tu, segurament.
1: Bueno, pot ser més,
0: no?
1: Del que hi agradaria.
0: No, perquè és veritat que al final aquestes influències hi són.
1: Sí.
0: No? A vegades dices, ¿por qué me gusta a mí tanto esta película? I dices, ostres, perquè és que peli preferida de mon pare, no? És que és inevitable.
1: Sí, n'hi havia d'altres que havia posat, que clar, no... Tampoc no li vaig donar tant d'importància perquè m'hi vaig pensar, ningú sabrà quines són, no?
0: Vamos a hacer una cosa, que esto es justicia. Y vamos a nombrar alguna. Has posat Pulp Fiction, por favor.
1: Sí.
0: Esta no podía faltar. Y después, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención Ben-Hur.
1: Ben-Hur, mira, jo és que tinc una cosa que és curiosa.
0: És molt curiosa aquesta selecció,
1: sí,
0: Ben-Hur,
1: sí, sí,
0: que és un
1: sí.
0: Peliculón, eh?
1: És un peliculón, sí. Però no sé per què aquestes pel·lícules de romans, però sobretot el ritual de per Pasqua, veure la pel·lícula de Ben-Hur, jo som un pot de rituals, i jo, encara que som una persona molt liberal i molt poc conservadora, Nadal m'agrada molt per allò que representen sa família, de trobar-te en sa família, que és l'excusa perfecta per veure-te en sa família, i per Pasqua veure Ben-Hur.
0: La veus sempre?
1: Bueno, ara he de dir que fa un parell d'any que no, eh? Però era un ritual que m'agradava molt, m'encantava.
0: És una molt bona pel·lícula, un
1: sí.
0: Pot llarga, perquè clar, quan ja l'has vist un parell de pics, que suele ser lo habitual, no?, con estas películas, si te gusta la primera vez repites, se fa llarga, has
1: sí.
0: De tenir molt de temps per veure-la,
1: no?
0: Perquè s'ha de moure bé. Però és un ritual que passa en moltes cases, en moltes cases ho fan.
1: Sí, sí,
0: ver Ben-Hur
1: sí.
0: Durant la Setmana Santa.
1: La posen cada any.
0: La posen, la posen. Sí. I ara, inclús en les plataformes, no? Esto que és una cosa molt de la televisió, no? Poner Ben-Hur, programar Ben-Hur, ara lo hacen les plataformes.
1: Però fixa't que, a lo millor, perquè ho associen a aquest ritual, no me neix posar-me Ben-Hur a una plataforma. És el ritual de Nadal, que suposo que també això, amb els anys, a mesura que anem mirant cada vegada amb la televisió, pot ser manirà desapareguent. També...
0: O deixaràs de veure Ben-Hur.
1: Joan
0: Miralles, ha estat un plaer tenir-te per aquí.
1: Un plaer venir.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I mira, claro, el padrí. I nos vamos, gràcies. I hasta a ustedes, hasta mañana.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La emergencia habitacional de las islas ha centrado hoy de nuevo la sesión de control en el Parlamento, donde gobierno y oposición se han reprochado la situación actual de la vivienda. La presidenta del gobierno apela a la responsabilidad de los propietarios para que no suban los alquileres, mientras la izquierda le acusa de no haber hecho absolutamente nada por revertir la situación. Esto es lo que ha dicho Marga Proens.
3: Jo, lo primer de tot, evidentment, faig una crida a la responsabilitat dels propietaris davant les renovacions dels lloguers, perquè sé que en fora de lo que pretenen fer veure vostès, la majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
2: Bueno, pues el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, le reprocha que esa sea su aportación, además de una bonificació per a aquells propietaris que no suban el alquiler.
4: Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions a qui decideixi no forrar-se a través dels lloguers? Vostè creu que la solució passa per demanar responsabilitat a qui puja un 70% dels preus dels lloguers?
2: Proens ha aprovechado también para reprochar a la izquierda la inseguridad jurídica que, según ella, han provocado al proteger bajo el paraguas de la vulnerabilidad a ocupas y morosos. En el PSIP, el portavoz Iago Negueruela le pide a la presidenta del Ejecutivo Autonómico que asuma su responsabilidad.
5: No se alquila porque sus medidas favorecen que los grandes fondos compren aquí. Es porque están comprando los grandes fondos a los que ustedes premian. Por eso se está convirtiendo en un paraíso para invertir. Por eso, mientras usted es presidenta, ha subido un 25% el alquiler y un 30% el precio de venta de las casas.
2: El problema de la vivienda sigue centrando un día más la actualidad, una jornada en la que también hemos conocido diferentes datos económicos. Enseguida vamos a ir con ellos. Y esta tarde, Tomás García, el hombre de 49 años que sufrió una agresión este fin de semana en Formentera por su condición sexual, ha recibido el alta hospitalaria, aunque eso sí va a seguir bajo seguimiento médico. También ha presentado la correspondiente denuncia por lo ocurrido ante la Guardia Civil. Radio Ibiza, Víctor Guerrero.
6: Tomás García ha explicado que está siendo tratado con calmantes para el dolor y que le han sometido a 3 TACs y 2 resonancias para confirmar que las pequeñas hemorragias cerebrales que sufre se reabsorben. Ahora que ha formulado la denuncia, confían que los agresores sean identificados y detenidos, que respondan ante la justicia por un delito de agresión agravada por otro de odio y que pisó de este tipo no se repitan.
7: Ninguna persona, bajo ningún concepto, ni tiene ni puede ser agredida ni en las Islas Baleares ni en ningún lado, y que los agresores, pues tarde o temprano los encontrarán y nos veremos otra vez en los tribunales.
2: Es martes 5 de mayo, hay más asuntos del día. Dato del paro que hemos conocido hoy: Baleares ha cerrado abril con récord de trabajadores en el cuarto mes del año y con la cifra de parados más baja de la serie histórica. Ahora mismo hay algo más de 24.500 personas sin empleo en nuestra comunidad. El dato de afiliados supera las 600.000 personas por primera vez. Los sindicatos vuelven a insistir en el problema, sobre todo de la vivienda. María Ángel Saguilo, Comisiones.
8: Está empezando a crear indiferencia en la clase trabajadora porque no sirve para mejorar nuestras vidas. Los márgenes empresariales están en aumento y esto no deriva en aumentos de las retribuciones de las personas trabajadoras. Nosotros queremos decirle a los empresarios y a las empresarias de las Islas Baleares que tienen que ser responsables, que aquí la gente tiene que poder vivir.
2: El presidente de PIMEM, Jordi Mora, habla de pleno empleo y pone el acento en la falta de trabajadores cualificados.
9: Pensem que hi ha 3 reptes que són claus. El primer, l'absentisme laboral, que té uns costos importantíssims per a les empreses. El segon és la manca de treballadors, i diríem tan qualificats com no qualificats.
2: También hemos conocido hoy que sube el número de turistas que ha venido a Baleares en los 3 primeros meses del año en comparación con el primer trimestre del año pasado. Además, también se incrementa el gasto que hacen los que nos visitan, en concreto 1.300.000 personas que entre enero y marzo se han decantado por nuestra comunidad y se han gastado 1.300 millones de euros. El número de visitantes ha subido un 1,2% y el gasto en concreto un 2,2%. La oposición carga contra el Ayuntamiento de Palma por el colapso del transporte, los retrasos en las licencias de temporada del taxi, que les contamos el viernes aquí en la SER, y también los problemas en la flota de autobuses han centrado las críticas de los partidos en la oposición en Corta. Chisco Dalma, OPS y PSOE.
10: La movilidad de Palma está absolutamente colapsada y lo sufrimos los que utilizamos el bus cada día para desplazarnos. Ya sabemos que el alcalde desconoce esa realidad, pero desde el PSOE de Palma vamos a presentar en el próximo pleno iniciativas encaminadas a resolver precisamente esos problemas y a denunciar la escasez de medios.
2: Y todavía en Palma Benamix dispone de 9 días para confirmar al ayuntamiento si desea continuar con la organización de la verbena del Día del Orgullo. El consistorio ha destacado esta tarde que le remitió ayer un requerimiento formal para que confirmaran si desean seguir participando como entidad colaboradora en la organización del evento después de que el pasado viernes anunciaran su cancelación. La verbena por el momento se mantiene cancelada por parte de la entidad. El ayuntamiento ha insistido en que en ningún momento se han planteado la cancelación de la verbena. Y el periodista Javier del Pino, director de A Vivir que son 2 días, va a conversar mañana miércoles con Andreu Manresa en la Fundación Juan Mar de Palma. Este encuentro, recordemos, forma parte, ya saben, del ciclo Líderes de Opinión centrado en el periodismo actual. La cita, como decimos, será mañana a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
11: Firme te ofrece la información del deporte.
2: El deporte, Pedro Morla, adelante, buenas tardes.
12: Hola Chus, entrenamiento abierto a los medios de comunicación del Real Mallorca con las ausencias de Kalumba, Kumbula y Lucas Bestrom. Tras la victoria ayer del Sevilla a la Real Sociedad, la distancia del Mallorca y el descenso está a 2 puntos. José Contreras, por otra parte, 8 temporadas en el Andrach como técnico, cuenta los motivos de su adiós del equipo que desciende a tercera ref. Lo hace en la cadena SER.
13: No hay mucha gente y lo dan todo, dedican mucho tiempo, yo también, y entonces eso llega un momento que a lo mejor, pues bueno, te hace la cabeza pensar, ostras, necesito un poco bajar el nivel de intensidad en ese aspecto, ¿no? Y más sobre todo nosotros que tenemos nuestro trabajo, ¿no?
12: Y en ciclismo, Enric Mas será el líder de Movistar en el Giro de Italia, que comienza el viernes en Bulgaria, carrera en la que el ciclista balear debutará con la idea de luchar por la general.
2: Gracias, Pedro.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas. Fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues en 40 segundos, diálogo de sabios.
14: La teva próxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
16: Tuya.
15: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
17: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
11: Diálogo de sabios.
2: Ya están por aquí con nosotros Alexandra, Miquel, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
2: Tels García, ¿cómo va?
18: Hola, ¿cómo estás?
2: Bueno, el nivel C1 de catalán se va a reconocer con un 7 en bachillerato. El Govern publicaba hace unas horas una orden que regula la homologación de los estudios de catalán en los certificados oficiales. Los estudiantes que acaben eso y el bachillerato con una nota de 7 en catalán van a obtener los niveles B2 y C1 respectivamente. Se rebajan las actuales exigencias por un pacto, ya saben, entre Partido Popular y Vox. Lo hemos comentado en alguna edición, lo llevamos comentando hace tiempo, ¿por qué siempre se castiga la lengua y qué peligros tiene esto?
18: A veure, porque la llengua es fácil, es a dir, pel Vox la llengua catalana es como el odi que tienen tan de dins, que dona rèdits, dona vots, i per tant qualsevol cosa que tingui a veure amb eliminar qualsevol coneixement de la llengua, doncs és fàcil. diguem-ne que aquesta mesura no deixa de ser una cosa que passar d'un 8 a un 7 no és que sigui una cosa molt, molt greu en un món en el qual el tema de les qualificacions cada vegada hauríem de veure com se qualifica i com se fa. Per jo no és el principal problema que ara mateix té la llengua catalana. Evidentment el problema és l'atac continu i el rèdit de vots per intentar treure profit d'aquestes coses. Però realment la llengua catalana no se salvarà baixant o pujant un punt la nota de batxillerat o d'ESO, sinó realment fent que sigui atractiva i que la gent pugui treballar-la en el carrer. Però realment és, jo crec que està bastant condenada a mort, i no solament pel tema de la gent nouvinguda, sinó com es tracta o com no la cuidem d'una manera que sigui assequible perquè la gent consideri que és la llengua pròpia d'aquí i d'aquest país i que d'alguna manera l'has de cuidar, has d'intentar esforçar-te per entendre-la. Cada dia veiem agressions i, per tant, per jo, això no deixa de ser una altra pedra en un camí molt difícil per la llengua catalana i que realment no se vigila i no se cuida.
2: I los políticos, según qué partidos, ¿verdad?, que s'empenyen, además, en destrozar-la.
16: Clar, jo crec que, a més, això és el context en el qual s'ha de parlar, que jo crec que és un poc el que ha dit en Cels, no? Fixem-nos que el context és molt més global, diguem que el tema de la llengua és el símbol més expressiu d'això, però fixem-nos que Vox, pas a pas, o si volen, potada a potada, el que està és restaurant les formes, els mites, les institucions del franquisme. És el que està fent. I amb això, alhora, el que està fent també, i és important assabentar-se, és que s'estan eliminant drets democràtics, estan eliminant drets ciutadans, drets nacionals i drets lingüístics, entre molts d'altres, no? I a més, ara, de la mà del PP, en aquelles comunitats, de moment, les comunitats autònomes, o el que està cogovernant, el que està fent és fins i tot negar la pròpia existència de les comunitats autònomes com a expressió d'aquesta diversitat i d'aquests drets diferencials i d'aquestes històries diferencials. I a més ho fa, fixem-nos que el primer que va fer és eliminar la memòria històrica. Què vol dir? Tot això que dèiem que estem recuperant no existeix. Tot això és mentida, no? I per tant, aquesta negació, aquest revisionisme històric que té. I a més, fixem-nos que els feixismes, i el franquisme és una forma de feixisme, i Vox és un partit feixista, neofeixista, si volen, però és feixista, és per veure quin és el seu programa, la seva manera d'actuar, se basen sempre en mites absolutament contrafàctics, és a dir, que no tenen res a veure amb la realitat. El bulo no és una casualitat, és l'instrument fonamental. I què és el que diuen? Primer, què és el franquisme? Fixem-nos com entra el tema de la llengua, i amb això acabaré. Primer, és un estat-nació unitari que a més és el més antic d'Europa. Això és absolutament mentida. Parlen d'estat-nació quan encara no existia el concepte de nació. Hi havia reis, i els que eren nacionals eren immediatament penjats o eren decapitats. Que a més són d'una puresa ètnica absoluta. Quan estan parlant, la puresa ètnica són els espanyols. Què és l'espanyol? És aquell que no té res a veure amb els àrabs, que es varen invair i no té res a veure, i que a més ara se reprodueixen i mos ataquen, i que no té res a veure amb els nacionalismes perifèrics. És a dir, nacionalisme, l'únic que és verdader és l'espanyol. I a més també espiritual, és el cristianisme de la forma més reaccionària, que a més això també la traslada en la seva idea d'Europa. I fonamentalment el lingüístic. És a dir, l'única llengua verdadera és l'espanyol. Els altres què són? Els altres són llengües vernàcules, són dialectes, i només han de sobreviure la forma dialectal inferioritzada i que no arribin a tenir mai una altra cultura. I fixem-me tot el que han fet, ara és efectivament el que deia en Sols, això de la nota no és el més important, però fixem-nos tota la cadena de coses que han fet.
2: Sí.
16: S'ha estat eliminant de per tot.
2: En l'administració pública.
16: No serveix per l'ensenyament. Per l'ensenyament, el castellà ha de ser la llengua vehicular. Per l'administració, és a dir, l'administració de la política pública, els discursos, la vida, lo seriós, allò que és capaç d'expressar és l'espanyol. L'altre són coses enxampurrades i tal. I, de fet, fixem-nos què fan amb el llenguatge. Això ja va començar en Campos. Parla de la llengua balear. Això, que semblava un doll, com les coses d'en Trump, no és un doll. És tota una arquitectura monstruosa per eliminar el que són drets democràtics que, en aquest cas, s'expressen a través de la llengua. I això és el gran problema de Vox.
2: 3 años de gobierno de Marga Proens prácticamente y a las vueltas ya del inicio de la temporada alta que ya está aquí. El Ejecutivo no ha hecho nada para frenar la saturación turística. Ayer precisamente pasaba por la ventana de Baleares el portavoz de Terra Ferida, Jaume Adrove, y decía que se podía poner freno, por ejemplo, al crecimiento desmesurado de construcción en rústico haciendo un gran pacto político como hizo Menorca hace muchos años, hace más de 20 años. ¿Pensáis que esto es posible, que se podria aconseguir a curt o medio plazo?
18: Ara mateix és impensable. Jo crec que, i sobretot a Mallorca, és una cosa molt difícil de fer. I, de fet, si miren tots els governs que hi ha hagut fins ara, realment han permès molt aquesta especulació, aquest creixement en rústic. I, per tant, és una gran idea, però jo ho veig molt difícil. I penseu, jo torno a insistir, que la senyora Marga Prudencio i el seu govern parlava d'acabar la saturació, parlava de saturació. Estava contenta fa l'any passat, quan va acabar l'estiu, que havien baixat un poquet el nombre de visitants. Ha llegit ara mateix una notícia del creixement continu. Major gasto i tot el que vulguis, però la saturació hi és present. I no posarem fi ni fre ni aquestes coses, i serà un any de rècords i continuarem igual i com sempre. I ara mateix ja surten les notícies, no? La que hi ha cerca fora de vila, doncs, terrenys amb dues quarterades per poder fer obres. És a dir, és tot un món d'especulació que és tan difícil de treure, ja no se tracta de la ciutat, no, és fora, en tot el territori. Per tant, és una gran idea, però jo la veig pràcticament impossible.
2: És complicada,
18: molt,
2: claro,
18: complicada.
2: Sí.
16: Sí, no,
2: com ho veus, Alexandra?
16: Tota la qüestió de l'habitatge que ja estic.
18: Sí,
16: no?
18: Evidentment.
16: Per exemple, és molt interessant que la senyora Prudencio hagi dit d'una manera molt marcada, amb aquesta veu i aquesta prosòdia que té tan peculiar i tan particular, que ha dit habitatges per la gent d'aquí. És a dir, immobiliàries, fons d'inversió, inversors estrangers,
18: la
16: que no
18: depenen
16: del capacitat, sí. Que és la gent d'aquí, la gent que mana aquí, perquè tot està fet de cara al turisme i això. I hi ha una cosa molt important, i amb això acabaré, perquè crec que ho ha dit tot en Cels, és allò de que fixem-nos que totes les institucions, ajuntaments, consell insular, etc., han deixat de treballar per valdar i per gestionar la cosa pública. Passen solidament, estan feliços, estan fregant les mans perquè hi ha la guerra a Iran i poden venir més turistes i fan trobades ciclistes que coincideixen amb una cosa i l'altra. I fixem-nos que el que hem arribat, és una cosa que he comprovat avui de matí, és que des de la negativa a controlar el lloguer turístic, a pujar l'ecotaxa, etc., hem arribat a fer pagar un euro en l'únic horari públic que existeix a Palma, el de l'Olivar. Què més, això és aporofòbia. Els que són visitants han de pagar un euro, se suposa que els turistes tenen aquesta capacitat, i els que són clients passen un tiquet. Però els que no tenen on anar a fer pipí, resulta que ho faran de banca meva.
2: Bueno, vamos a acabar, nos quedan un minutito,
18: música, ¿no?
2: Vamos a acabar, Cels, con la banda sonora que has escogido para cerrar la tarde de hoy.
18: Mira, avui he pensat en la Tracy Chapman, aquesta nord-americana que va tenir èxit al final dels 80, al 90, amb una cançó que se'n diu Crossroads, que no és les més conegudes, és un del segon disc que va tenir, però realment és una persona que ens fa reflexionar molt i amb aquesta veu molt peculiar que té.